0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: Fins 7 FM.

0: Ràdio Manlleu. Sona
1: arreu del món.
0: Escolta'ns.
1: RadioManlleu.cat. All around the world.
2: It's a top selector.

0: teva ràdio de proximitat.
1: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.

0: Siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 9.
1: Són les 9.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques, encapçalades també pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, i visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on allà s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on també farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i també l'inici de les Pau. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan aquestes proves d'accés a la universitat. Anem ara a saber com s'estan preparant aquests alumnes que en uns minuts, de fet en breus, començaran aquestes proves. Anem concretament fins a Olot, a l'Institut Bosch de la Comun, i tenim el Roger Isern. Roger, com va tot plegat? Estan preparats ja? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Doncs sí, els alumnes ja han començat les proves d'accés a la universitat. Recordem, 3 dies, avui tret de sortida en matèries com llengua catalana o castellana. La principal novetat, els detectors de mòbils. Els docents ja han avisat als alumnes que han de guardar tots els dispositius mòbils no només en mode avió, sinó totalment apagats perquè els detectors no els detectin. De moment, total normalitat aquí. Més de 200 alumnes s'examinen d'aquestes proves.
4: Gràcies, Roger. Estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arcofrut de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. N'ha parlat, de fet, fa uns minuts l'inspector Joan Josep Bellostas, cap de la regió d'emergències de Lleida.
6: A hores d'ara es tracta ja d'una feina de vigilància. L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on ja hi havia l'emmagatzematge de Palot. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat fer un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona.
4: A causa de les flames es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i ja han pogut tornar a casa i aixecat aquest confinament. Els treballs d'extinció també han evitat la propagació del foc a una tercera nau i s'ha pogut també evitar que arribés a un dipòsit d'amoníac de les cambres frigorífiques i també afectar les oficines d'aquesta cooperativa. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 PM i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de fet l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat. De fet, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat completament tallats i també tindran restriccions d'accés. A banda, també a Montserrat, l'accés al recinte també quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé d'acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de les Pau. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que veuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
2: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora, l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de Llengua i Literatura Castellana.
3: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
4: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
5: Jo vull estudiar Enginyeria Aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 a llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé. La veritat, no tinc molta pressió.
6: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
2: A la comarca del Maresme, l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
1: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit.
0: Notícies en xarxa.

0: Don Siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a les 8, on farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat. Una visita que tindrà també un gran impacte econòmic immediat al país. Ho ha explicat avui a la xarxa la Txelo Morillo, que és vicedegana d'AE Business School i també autora del llibre Marca Barcelona.
4: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etc. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no?
3: I en aquest sentit, diverses associacions laiques i ATES han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya, que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments, els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
2: Notícies en xarxa.

0: Desitjant-vos a tots i a totes que els diumenges siguin sense drames i que la setmana vagi igual de bé. Ells són els Catarres, amb una nova proposta que s'ha fet viralíssima aquest mes de juny i que és el nou número 1 d'aquí, de Ràdio Manlleu, al 107 de l'FM, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Tots els dies que vindran.
2: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
3: Les més virals.
2: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
3: Les més virals.
2: Totes les novetats del moment a...
3: Les més virals.
2: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
3: Les més virals.
2: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
3: les més virals.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Són les 12. Són les 12. Ràdio
1: Manlleu. La jornada de vaga dels docents avui, que coincideix amb l'inici de l'ESPAU i també amb la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. Una vaga que ha comptat amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb el 33,6% dels centres informats. A les 11, de fet, ha arrencat una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar al Parlament. Connectem ara amb la nostra companya, la Carina Bellver, que està seguint precisament aquesta manifestació. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, sota el lema Demanem fets, no miracles, la manifestació de milers de docents discorre ara mateix per la Gran Via de Barcelona, camí, com deies, al Parlament, on es preveu que els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, UFOS, lliurin una carta per exigir als grups polítics més inversió, coincidint en que l'hemicicle s'ha de discutir avui els pressupostos destinats a educació. Els sindicats anuncien que el govern es negui a incrementar la inversió en educació, mentre, en paral·lel, destini pressupost a la visita del papa i han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El departament ha xifrat, com deia, amb un 3,5% el seguiment d'aquesta vaga.
1: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I com dèiem, des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bé bolígrafs intel·ligents. I també, com dèiem, una jornada marcada precisament per l'arribada del papa a Barcelona, que es preveu que arribi ara a 2:15 a l'aeroport del Prat, on el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omilla. El Pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà una pregària. Els actes continuaran demà, que anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afecta, de fet, a la mobilitat amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i talls, i també a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que tinguin autorització. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran també alteracions per la visita del Pontífex. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit. En aquests moments, els bombers encara treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
3: Notícies en xarxa.

0: els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.
2: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.
3: Hey, Cata!

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les dues.
1: Són les dues. Ràdio Manlleu.
2: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
2: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
4: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
5: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
6: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
2: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
7: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
2: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
7: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
2: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
7: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
8: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, però bueno, en general ha sigut bastant lo mateix.
9: Jo no estava massa nerviós i l'examen, teníem la consigna de que seria imprevisible, ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
2: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
7: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
2: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina, Joan Barberà.
10: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
2: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Lleó 14 ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
12: Bon dia. Doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Yeah! Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
12: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
3: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
12: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a un quart de cinc de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Gràcies, Esther. Centenars de fidels, curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar el pontífex els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
13: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
4: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
14: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
5: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
6: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
13: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
15: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
13: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
2: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa Mòbil per acomiadar-se de tothom.
2: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
18: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
17: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
7: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
19: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
2: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'estadi olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
7: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
20: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pederàstia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
2: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
7: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
21: Em demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
7: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
2: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
23: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
22: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Notícies en xarxa.
2: Els docents tornen avui a fer vaga, coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema "Demanem fets, no miracles". Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
8: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
9: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
1: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com "les ràtios són un pecat", "habemos vaga perquè no habemos recursos", "jo sí que faig miracles" o "més professors i menys actes de fe". Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
2: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
7: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
2: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
10: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que listening ha estat la part més complicada.
24: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
25: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
26: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
27: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
10: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
2: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals, a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
28: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
29: Bé, nervis. Molts nervis. Que hem estudiat, ja ho hem fet tot.
30: Jo avui bé, demà ja veurem.
31: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
32: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
33: Al final és treballar-ho i practicar.
28: Enguany una de les novetats és que els tribunals de l'ESPAU compten detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Lleida els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
3: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamunca de Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
2: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
4: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
5: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu, i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem a un risc elevat a les comarques de Girona.
4: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
7: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
2: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Alt Empordà.
7: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
2: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
7: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
2: I en aquest dia t'han atapeït per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
7: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per a Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina.
6: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda a Blanes es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols per l'Igualada. Passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
11: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off. demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
6: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del playoff al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
8: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
6: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, on ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
9: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
12: La intensitat de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
9: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
6: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del playoff pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
15: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
16: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
17: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
16: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat.
1: ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
17: Adeu, Embaladits.
15: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 1:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífic utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat, malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, però bueno, en general ha sigut bastant lo mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Als esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Mucha alegría, saludo todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Venim a recolzar el Sant Pare. Aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
0: I és que l'agenda del papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. clar. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
20: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
19: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat, ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
21: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies, per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellvé, bon dia.
22: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
23: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu.
4: cal un canvi estructural de fons.
5: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
22: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa, des de la mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
0: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Mora d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
23: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
24: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
25: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap, jo crec que bastant bé.
26: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
6: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
0: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
27: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans a les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
28: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
29: Jo comparteixo el pensament d'en Marcel. Un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
30: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
31: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
32: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
27: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
33: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamunca de Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
2: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
7: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
2: La regidora de l'Ajuntament de Vic i
7: transició verda.
2: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.

0: amb l'obra El sastre de Barcelona.
1: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX, en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
0: Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zapp, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
2: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
3: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
2: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zapp, Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'hoquei Lliga Masculina.
4: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'hoquei Lliga Masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ales.
5: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
4: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del playoff al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visita en la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
6: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
4: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
7: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rutà.
8: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
7: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit.

0: d'anada de la final, que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
1: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo, on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia, on ha alternat el castellà i el català. I després, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que estaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegria, saludo! Todos ustedes, todos vosotros, Dios bendiga a todos. Adiós, yo.
1: Ara el pontífex es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a un acte de vigília programat, recordem-ho, a l'Estadi Olímpic. Avui un dia manifestació dels docents que estan en vaga i s'han manifestat pel centre de la capital coincidint amb l'arribada del Papa. Educació xifra el seguiment en un 11%. Amb el lema demanem fets no miracles, milers de persones han començat la seva protesta a Plaça Espanya. Precisament avui, que 45.000 alumnes han començat les proves de selectivitat. Enguany, com a novetat, s'han incorporat detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona els estudiants no han tingut problemes de mobilitat tot i la visita del Papa. A la sortida, bones sensacions pel que fa als exàmens.
3: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
4: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
5: Content, surto content. El listening, pues bueno. No sé, jo crec que és assequible.
6: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
1: Justament avui, parlant de mobilitat, una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Rodalies aquest migdia. La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema, però els horaris van de manera progressiva millorant. I controla l'incendi a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida mentre els bombers vigilen la zona amb drons i dotacions. Totes les persones desallotjades durant la nit d'ahir dilluns pel foc han pogut tornar a casa. Va començar poc després de les 10 els palots de fusta emmagatzemats per la campanya de fuita a l'exterior del recinte de l'empresa. Davant la magnitud de les flames i la columna de fum van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar fins a 1.300 persones al barri Vila de Montcada i Ciutat Jardí. Un foc encara està en evolució, però controlat.
0: Notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Son las 4.
1: Son las 4.
2: Radio Manlleu.
3: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
4: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
3: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
5: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
6: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
7: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens hem, bueno, ens anem encomanant l'emoció també.
5: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
3: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària. Sentíem a l'Estadi Olímpic, es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa, n'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 i ha afectat el centre de control de trànsit d'ahí de Barcelona, tal i com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Connect. Connecta't a Ràdio Manlleu. 107 FM.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'estadi olímpic Lluís Companys ha obert portes a partir de les 4 de la tarda per acollir la vetlla de pregària amb el papa, que està previst que reuneixi unes 40.000 persones. D'aquí una hora comença aquesta festa en honor del pontífex. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda. De moment, molt poques persones encara a la grada i els centenars de cadires de plàstic blanques que estan preparades a la pista. L'escenari està a la dreta de tribuna, al gol sud, el que dona a la zona franca, a la part contrària del paveter. És molt gran i tot blanc, i a cada banda hi ha dues pantalles grans. I portaran una rèplica de la creu de l'altar major de la Sagrada Família, que entrarà en processó. A les 6 començaran les actuacions musicals de gent com Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conxita, Siloé i al final Sergio Dalma. El papa arribarà cap a les 8 i farà una volta a l'estadi amb el papa mòbil, que per cert hem vist aquí fora damunt d'una grua, el portaven amb una grua. Abans de marxar cap a quarts de 10, el papa tornarà a fer una última volta a l'estadi per dir adeu a tots els feligresos que l'han vingut a saludar.
1: Moltíssimes gràcies, Mont, doncs ja ho sentim. Estarem molt atents a com evoluciona aquesta tarda, aquesta celebració amb el Sant Pare. El govern, que considera que la visita del papa, ha dit, és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà. Més qüestions. Osona vol consolidar-se com un referent amb la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des d'un punt de vista ambiental i social. I una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a l'entitat. Avui ha començat el judici per la fallida de l'entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment les factures. També ha rebutjat les al·legacions a la defensa de l'exgerent d'aquesta cooperativa. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vic 45. Els 70, 80 i 90 a Vic 45 amb Josep Lloret. Vic 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. Vic 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.
2: Ja comença a

0: desitjant-vos a tots i a totes que els diumenges siguin sense drames i que la setmana vagi igual de bé. Ells són els Catarres, amb una nova proposta que s'ha fet viralíssima aquest mes de juny i que és el nou número 1 d'aquí, de Ràdio Manlleu, al 107 de l'FM, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Tots els dies que vindran.
2: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
3: Les Més Virals.
2: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
3: Les Més Virals.
2: Totes les novetats del moment a
3: Les Més Virals.
2: Una llista quilòmetre zero amb algun altre èxit internacional.
3: Les Més Virals.
2: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
3: Les Més Virals.
4: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Ei, nois, com esteu? Sóc la Pivadina. Molt bon any a totes i a tots.
1: Vinga, que m'acaba d'obrir!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. A hores d'ara comença una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. S'hi espera que s'hi reuneixin fins a 40.000 persones, especialment joves. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal.
2: Bon dia, tot a punt per la festa dels cristians catòlics aquí a l'Estadi Olímpic. A aquesta hora han de començar les actuacions musicals. Hi haurà oracions i silencis comunitaris. L'escenari està ubicat al Gol Sud, com en els concerts habituals. És molt gran i tot blanc. I darrere té una creu gaudiniana. A la pista hi ha cadires de plàstic blanques i pels passadissos una seixantena de punts per confessar-se. El papa arriba a les 8. De moment no està gaire ple. I de quan en quan la gent crida lemes tipus Papa León, te queremos un montón.
1: I aquesta mateixa hora, gràcies, Mont, comença al Born una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero, la impulsant la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, diuen, i els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que envolten aquesta visita. Una visita que el govern considera una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya i que la portaveu del govern espanyol, Elma Sáenz, ha destacat després de la reunió d'ahir del Consell de Ministres, ha assegurat que la visita del Sant Pare ha posat sobre la taula el debat de la migració i la dignitat.
3: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: I Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades avui al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França a Barcelona, coincidint precisament amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada de suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació. A més, també ha anunciat que si s'escau, obrirà un expedient i posarà penalitzacions contra aquesta empresa. I Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní, s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX. D'aquí una hora més notícies.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7.
1: Són les 7.
2: Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu.
3: Avui és dimarts 9 de juny del 2026 i tal dia com avui, de fa 4 anys, l'any 2022, el Museu del Ter presentava l'exposició virtual El serpent de Manlleu, un animal fantàstic més viu que mai, comissariada per Toni Donada i dedicada als orígens i l'evolució d'una de les llegendes més emblemàtiques de la ciutat.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
3: Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, Eloi Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que avui han començat les proves d'accés a la universitat conegudes com a selectivitat. Un total de 125 estudiants de Manlleu s'enfronten aquests dies als exàmens que els hi han d'obrir les portes als estudis universitaris. Els alumnes s'han desplaçat fins a la Universitat de Vic per iniciar unes proves que s'allargaran fins dijous. Més de 45.000 estudiants d'arreu de Catalunya participen en aquesta convocatòria que manté la mateixa estructura que l'any passat. La fase general inclou 5 exàmens obligatoris, mentre que la fase específica permet als alumnes millorar la nota d'admissió per accedir als estudis desitjats. Els resultats es publicaran el pròxim 23 de juny a través del portal de l'accés a la universitat. Aquells estudiants que no hagin pogut assistir per causes justificades podran presentar-se a la convocatòria d'incidències prevista pel dia 16 i 18 de juny. Una de les novetats d'enguany és la realització de controls aleatoris per evitar l'ús de telèfons mòbils i dispositius electrònics durant els exàmens. Els aspirants que siguin detectats utilitzant aquests aparells podran ser expulsats de la prova i obtenir una qualificació de 0. I canviem de tema perquè l'Arxiu Municipal de Manlleu ha digitalitzat els padrons i censos històrics del municipi corresponent als períodes compresos entre l'any 1895 i 1926. L'actuació s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Arxius i ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. El projecte ha permès preservar i posar a disposició de la ciutadania documents de gran valor històric, com els llibres de registres de les cases existents l'any 1895, diversos padrons d'habitants de principis del segle XX i el censo de població dels anys 1910 i 1920. Tota aquesta documentació ja es pot consultar en línia. Entre els recursos disponibles destaca el padró d'habitants de 1920, que permet fer cerques per noms i cognoms, carrers o professió, i descobrir com era la ciutat manlleuenca de fa més d'un segle. Els padrons i censos una font molt valuosa per conèixer l'evolució demogràfica i social i econòmica del municipi. A més de la seva funció administrativa original, avui esdevenen una eina útil per a investigadors, estudiants i totes aquelles persones interessades en la història local. I com sempre us comentem, la farmàcia de guàrdia demà, dimecres 10 de juny, que serà a Lluís Arrossell, al carrer Montseny, 71. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escollir-nos un dia més, perquè una hora del vostre temps és molt, té molt de valor. Per tant, gràcies per escoltar-nos en aquest programa on, com sempre, revisem els clàssics de la història del pop i del rock. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Constantí per a dedicar el primer de tres programes especials a aquesta banda que recentment ha fet 40 anys d'història, els Pets. Un grup de rock català i de pop rock originari del poble de Constantí.

Els seus components són Lluís Gavaldà, la veu i la guitarra, també és el principal compositor de la banda catalana, Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. A més de 4 dècades de trajectòria, són considerats referents de la música catalana, amb una evolució sonora que va transitar en els seus inicis pel rock irreverent i festiu i que es va anar reinventant mica en mica cap al pop d'autor costumista amb lletres d'alta qualitat. Al trio fundador oficial s'hi van sumar també Joan Pau Chaves als teclats i Vidal Soler a la guitarra i Marcel Cavaller a la guitarra. Recordem també que Marc Grau, guitarrista i gran productor, va estar també una colla d'anys als inicis amb els Pets fins que va acabar morint a final de la dècada dels 90 a causa d'un càncer. El 24 de desembre del 1985, és a dir, ja fa més de 4 dècades, els integrants dels Pets van fer el seu primer concert a Constantí. Part dels integrants procedien d'una banda anterior anomenada Condons Adulterats, dels quals en formaven part els 3 membres actuals, a més del cantant Ismael Sabater. De fet, alguns dels membres inicials dels Pets procedien d'aquest grup i començarem ja precisament escoltant el disc de debut dels Pets. Es deia, com ells, era un disc de títol homònim, Els Pets, i va sortir a la llum el 1989. Un disc amb una producció molt bàsica, amb música, com dèiem ara, als seus inicis bàsicament festiva, amb lletres de conya, una mica provocadores, però divertides. Amb temes com aquests. Profilàctic.

un dels temes històrics dels inicis dels Pets, Profilàctic. Fent referència, doncs, a aquesta peça avui dia tan utilitzada i tan comuna, però potser en aquella època els joves no la coneixien tant. Així doncs, un tema interessant, divertit, dels Pets, en clau festiva, en clau rockera, Profilàctic. Un disc, però, que no solament tenia cançons irreverents, tenia cançons una mica més reflexives, com per exemple aquest tema que clou el disc i que va ser un dels seus primers grans himnes. No és un gran disc, els Pets, el disc de títol homònim de la banda de Constantí, però sí que té, per exemple, aquesta perla. Un dels temes més recordats als inicis de la banda de Constantí. Vespre.

0: amb Esteve Llop.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
2: Un dels primers grans temes dels Fets. Des del seu segon llarga durada, Calla i balla, publicat el 1991, Tarragona m'esborrona.

0: Un gran i reivindicatiu tema dels Pets Tarragona amb Esborrone des del seu Calla i Balla. Va ser el seu segon llarga durada, que jo crec que és el que va començar a arribar al gran públic dels Països Catalans. Jo almenys tinc aquest record, que quan vaig conèixer els Pets va ser amb aquesta cançó, Tarragona amb Esborrone, o amb aquesta altra que és realment una delícia. Aquest va ser un disc que va produir per primera vegada Marc Grau. Això va donar un salt qualitatiu al so dels Pets d'una forma magistral. I, per exemple, Marc Grau, que era un gran guitarrista, i apareix amb un solo de guitarra marca de la casa en aquesta cançó fantàstica. S'ha acabat. Els Pets amb Marc Grau des del Calla i Balla.
1: Rock and

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Música dels Pets, avui primer dels tres capítols que dedicarem a la banda de Constantí. Estem al 1991, avui ens centrem en la primera etapa dels Pets fins al 1994. Estem escoltant temes del Calla i Balla, després seguiran Fruits Secs i Brut Natural i ens quedarem aquí perquè va ser un bon moment també pels Pets. Seleccionarem diverses cançons d'aquella llarga durada i de fet seguirem amb aquest disc en el següent Rock en Clàssics dedicat als Pets. Anem amb un altre dels temes d'aquest Calla i Balla, que es diu Està plovent, un disc que va sonar molt i molt bé aquell 1991 al Palau Sant Jordi. Perquè el 14 de juny del 91 els Pets van participar amb Sopa, Sau i Sang Traït a un gran concert.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: altre dels temes sonats dels inicis dels Pets. Vine a la festa des del Calla i Batlle, un dels temes que va sonar en el concert que abans us apuntàvem, el del 14 de juny del 1991, també al costat de Sopa de Cabra, Sau i Sang Traït, va ser el clímax del rock en català, amb un rècord europeu d'assistència en un recinte tancat al Palau Sant Jordi, en un concert que va tenir més de 22.000 assistents. Déu-n'hi-do. Moment, doncs, dolcíssim per la música en català i també pels Pets, que estaven allò explotant, perquè així sonava el seu disc de l'any 91, aquest Calla i Balla, però atenció, perquè només un any després sonava un nou treball.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
0: Un LP de títol enginyós es deia Fruit Secs i contenia temes com aquest, el videoclip del qual va veure's per la televisió l'estiu del 92 de manera repetitiva. Cap de setmana.

Uns inicis afolgorants per la banda de Constantí amb aquests temes rockers, curts, ràpids, divertits i alegres, però també altres més reivindicatius com, per exemple, aquest. Va ser un absolut èxit, un dels temes més coneguts dels inicis dels Pets. La banda de Constantí, protagonista avui al Rock and Clàssics amb No diguis res.

0: Uns pets avançats per la seva època, a principis dels 90, i parlaven aquell 92 d'aquestes agressions sexuals encobertes. Així doncs, déu-n'hi-do, molt interessant, amb temes com aquest No diguis res. Seguim amb els temes festius dels pets. Ara anem amb aquesta gran cançó també dels inicis dels pets, una música doncs, que reivindica els orígens pagesos amb aquella etiqueta del rock agrícola que va encunyar en Pep Blai amb temes com aquest Menja avellanes.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Per mi, un dels temes que em demostrava que Lluís Gavaldà era un bon intèrpret, no solament, sinó també un gran compositor, amb temes com S'ha fet gran des d'aquest Fruits Secs, el seu tercer llarga durada, publicat el 1992. Recta final del Rock and Clàssics d'avui, anem ja a revisar l'últim disc, perquè ja no tindrem més temps d'aquests inicis dels Pets. Saltem al 1994, quan van tenir un èxit brutal els Pets amb el seu Brut Natural i temes com aquest irreverent Jo vull ser rei.

0: ser rei.
1: Exacte, per què no?
0: Poder ser rei.
1: Jo vull ser rei.
0: Poder ser rei.
1: Així sonaven els Pets.
0: Poder ser rei.
1: Una mica més de 3 dècades, 1994, aquest era el seu quart llarga durada, va ser un exitàs. Jo el tinc molt present aquest disc, aquest Brut Natural, perquè just aleshores vaig començar a presentar cançons a la ràdio i, per tant, aquest single el vaig punxar infinitat de vegades. Com també aquest altre, el segon tall d'aquest disc es diu S'ha complet, amb els Pets.

interessant aquest segon plat dels pets. Des de Brut Natural, un gran treball dels de Constantí. Avui els hi hem dedicat el primer de tres programes a aquesta gran banda catalana, que probablement és la més longeva encara en actiu. Jo no tinc record de cap altre grup, excepte Sopa de Cabra, però Sopa de Cabra doncs, ha tingut alguns buits entremig bastant importants, i en canvi els pets no, gairebé sempre han estat al peu del canó. Marxem amb aquesta altra gran cançó de Brut Natural, una cançó molt adulta, molt profunda, que es diu La mort també a buscar. Els pets que ja començaven a avançar a nivell compositiu i amb les seves lletres amb cançons com aquesta. Gràcies per escoltar-nos, ben aviat més Rock and Clàssics i més pets. Adéu-siau.

Hola, benvinguts a Fenòmens i també, com no, a casa vostra, Ràdio Manlleu. Encetem, doncs, aquesta caminada al llarg i a l'ample d'aquesta bola anomenada món. La intenció és engalanar el cel amb les ones de colors que surten des del 107. Presentat i dirigit per Marc Ibáñez i Vilarrasa. I a les vies de so i muntatge musical, el senyor invisible, Eloi Rubio Moral. Dit això, comencem!

0: Això és Fenòmens a Ràdio Manlleu. Per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Des de Manlleu a Malibú, estem amb tu.
1: Benvinguts a Fenòmens. Obrim la paradeta. Podeu seure i escoltar.

Ei, família, benvinguts una setmana més a Fenòmens. És un plaer poder entrar una setmana més en aquest meravellós estudi de ràdio, que és casa vostra. I un plaer també, doncs, sentir-vos, perquè energèticament us estem sentint que esteu ja a la nostra sintonia, assentats, fent coses, però no us passareu per alt al Fenòmens d'avui. Bé, doncs, una vegada més, moltes, però que moltes gràcies i fortíssimes abraçades. Nosaltres, doncs, comencem aquesta caminada al llarg i a l'ample d'aquesta bola anomenada món i ho farem amb aquest fenomen musical. Avui tenim un fenomen musical i ens anem a l'any 1961 i és un tema de Cliff Richard que els Mustangs van versionar en castellà l'any 1962. Sí, el tema és Joves. Érem tan joves.

benvinguts a Relats de Por. No t'acostis a la finestra, ja està darrere teu. El que està sota el llit és més a prop del que

Bon profit, diu la veu que surt de la nevera. L'últim mos sempre el poses tu, sense voler. L'entrepà. El Dani feia torn de nit a la fàbrica. A les 3:13 sempre baixava a la sala de descans. Obria la carmanyola. Pa amb tomàquet i pernil, cada nit el mateix. Una matinada va trobar una nota enganxada a la carmanyola. Deixa'm un mos, no tinc res des del 2003. Va pensar que era broma d'algun company. Es va menjar l'entrepà sencer. A la nit següent, una altra nota. Ahir vas menjar la meva part. Avui em toca compartir la teva. Va riure. Va obrir l'entrepà. I a la molla hi havia dents marcades, petites com de nen. I feia pudor de soterrani mullat. Aquella nit no va sopar a les 3:13. Va apagar la llum i es va amagar sota la taula. Va sentir la porta de la sala obrir-se sola. Passos descalços. Al cap d'un minut, un sospir darrere seu. Gràcies per convidar-me ahir. Avui he portat el pa. Va aixecar la vista lent. Sobre la taula hi havia un entrepà nou. Pa torrat, tomàquet i trossos de pell. I a la cadira del davant, una carmanyola vella rovellada, amb el seu nom escrit en retolador blau. Dani! Des de llavors, a la fàbrica hi ha una norma nova. Ningú baixa a les 3:13 perquè l'entrepà sempre espera. I si no, deixes un mos. La nit següent se'l pren sencer.

fins al proper relat de por. I abans de dormir, no te n'oblidis. Mira sempre sota el llit.

0: 5 minuts els que manquen perquè sigui una mica més tard. No us oblideu que esteu amb la grata companyia de la màgia de la ràdio. Sí, la màgia de la ràdio que surt des del 107 de la FM, que pertany a casa vostra, Ràdio Manlleu.
1: Señor presentador, qué bien parla, qué bien parla.
0: Bé, cadascú parla com pot, cadascú fa el que pot, i doncs tu de ben segur que també fas el que pots.
1: Ai, sí, sí, com ho ha dit, eso, fas el que pots. Molt bé, escolti'm una cosa. Me gustaría poder presentar yo aquest capítol de la cúpula porque, ¿sabe qué pasa? Es el 70, y esotéricamente el 7. Tiene mucho peso.
0: Bé, doncs, com vostè vulgui, senyor Enrotllat. Bé, ens explica una mica què vol dir el número 7 o no.
1: Ay, sí, sí, mire, el número 7, como dice usted, el número 7 es el carro. El carro de la vida, y hasta aquí puedo leer. Venga, escuchemos, pues, el capítulo número 70 de la cúpula oscura. ¡Ja, ja, ja!

0: No se preocupen ustedes. Hagan subida, bajada o caminen en plano. Ellos no van a cambiar. Continuará.
1: Això és Fenòmens.

Moltes gràcies, Rosa, per aquestes meravelloses paraules que narres a... que ens arriben a través de la Mariela i, com no, a través dels guies. Moltes, però que moltes gràcies.

0: d'ara endavant em dedicaré a ser feliç, perquè la vida és prestada i no sé quan me la demanaran. Fins al proper Moments de Llum.
1: Això és Fenòmens, per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Benvinguts a la màgia de la ràdio. Fenòmens, patrocinat per Centre Comercial Can Portes.
2: Ens trobem al capdamunt de la pujada. No t'hi fixis, només has de parcar el cotxe i ja hi ets.
1: Quilòmetres i quilòmetres pensats per tots i totes vosaltres.
3: Hi trobaràs tot el que necessites i el que no necessites també ho trobaràs. Més pistes, impossible.
4: Us y esperamos a Centra Comercial.

0: hola, què tal, hola, què tal? Ui, ui, ui, ui, estic molt espitosa, eh? Sí, sí, sí, sí. Ui, ui, ui, ui.
1: Ui, ui, què passa? Presentem una pregunta. Ui, ui, ui, ui. Diu, esperes un moment que la Caterina no sé què és el que ens vol dir.
0: Sí, sí, sí, ja ho sé el que us vull dir, ja. Que avui tenim un tema musical que en tots els de la Parabòlica baixarem a baix a la plaça, eh? Baixarem a baix de la plaça i ballarem. Ballarem amb tots els de la Parabòlica. I els que esteu sintonitzant, si voleu, també podeu venir, eh? Bé, però abans...
2: No.
3: Home, no, sí.
0: Ai, sí, no, tu, avui. No, sembla que avui no us aclareu, eh? A veure si poseu una mica d'atenció, eh? Vinga, ara, en primer lloc, anem a presentar l'equipasso, eh? L'equipasso. L'equipasso que fa que fenomen sigui grandiós.
4: No sabe ni hablar.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, aquest, que no sabes ni hablar.
0: Escolta, tu, tira cap allà, eh? Tira cap allà, perquè si no les penta aniràs rodolant, no sé cap on t'aniràs, eh? Vinga, va, Maiol, presenta't.
1: Ui, ui, va, Maiol, em presento. Sóc el Maiol i sóc el que fa moltes coses i sóc l'alma mater d'aquests maca veu. Vinga, maca.
0: Ja t'estan cridant.
1: Ui, ui, ui. Saps què passa? Se'm fa la boca aigua quan sento aquestes nenes que no sé, que no en surten ni les paraules. Vinga, màgic, vinga, ajuda'm una mica.
5: Ai, ai, ai, màgic, ajuda'm una mica. Bé, doncs vinga, vinga, senyors, ja tornem a estar. Només us diré que només ens queda un fenomen, que la setmana que ve no es va molt de vacances. I som ben segur que vosaltres ja hi deveu ser-hi, eh? Vinga, sóc el màgic, ho veig tot, ja us aniré informant de com aneu i com anireu i què passarà i què us passarà i què no us passarà. La setmana que ve ja xerrarem una estona més. Vinga, vinga, Maiol, som-hi.
1: Ui, ui, ui, ui, ui. Bé, em sembla que aquesta Parabòlica té ganes de ballar, però bé, us haureu d'esperar una mica.
0: Ui, es fa fosc i tot. Es fa fosc, no sé, sortirà aquella que dirà què, voleu anar a dormir? No sé què, no sé quantos que diu aquella noia. Escolta'm una cosa. Va, Maiol, on es troba Centre Comercial Can Portes?
1: Ui, Centre Comercial Can Portes? Es troba al cap damunt de la pujada. No me notificis, només has d'aparcar cotxe i ja hi és.
6: Voleu fer el favor d'anar a dormir, macos, que no us treballeu demà?
0: Vaig-te-la, ja està. Ui, aquesta la Parabòlica estan més a la guai. Bé, això, sabeu què vol dir? Que aquests de la Parabòlica tenen un guionista brutal. Tenen un guionista... Bé, no sé, bé...
2: No,
0: tu calla-te, eh? Tu calla-te, quan te toque ja parlaràs, eh? Ara te calles, vale? Vinga, Maiol, què podem trobar a Centre Comercial Can Portes?
1: Ui, Centre Comercial Can Portes, i ho podem trobar tot el que busqueu, i el que no busqueu també ho trobareu. Bé, doncs per les nenes... Tot, coses precioses. Pels nens, també. I pels avis, les iaies, els nens petits, els nens grans. És a dir, Centre Comercial Can Portes està a la vostra disposició. Ui, Caterina, agafa-la tu.
0: Ai, sí, digue-m'hi.
7: Oh. Hola!
0: Hola, què tal? Com estàs? Com està la família? Escolta'm una cosa, records a la família i petonets a la diran, vinga!
7: Si és para bien!
0: Ui, tanto que és para bien, oita! Escolteu una cosa, no us oblideu que d'aquí una mica ens anirem a ballar a la plaça d'aquí de sota la ràdio, eh? Vinga, escolteu-me, mama, jo, què més podem trobar? Ui, és que sou meravellosos, eh? No sabem si marxar de vacances o quedar totes les vacances aquí fent ràdio, eh? Perquè aguiteu, vinga, Maiol, què més?
1: Ui, sí, vinga, Maiol, vinga, aguiteu, i podeu trobar Centre Comercial Can Portes. Hi ha una promoció que és esmorzar, dinar, berenar i sopar. Només heu de treure... No, ni això. En diuen que ni això. Heu d'arribar allà i heu de dir, ja, sóc aquí! I aleshores...
8: I tant.
1: I aleshores, doncs, ja podeu passar i menjar a totes hores, banyar-vos a totes hores i comprar a totes hores, perquè tot això és una gentilesa de fenòmens.
0: Ai, sí! Escolteu-me una cosa, què us sembla si anem tots els de la Parabòlica? Vinga-la i digue'ls-hi que vagin tots a la plaça i ballarem una mica. Jo us explico una miqueta, eh? començarem ja aquestes rebelles que s'estan avacinando, eh? Que s'estan avacinando. Unes rebelles que s'estan avacinando, que es fan al carrer. I bé, depèn de cadascú, un ho fa al carrer, l'altre ho fa dintre casa, però bé, normalment les rebelles de Sant Joan, Sant Pere, Sant Jaume, Sant Sabrià, Gloriós i totes aquestes es fan al carrer. Vinga, aguiteu. Ai, sí. Aguiteu. Què us sembla si anem tots cap a baix a la plaça i ballem aquest tema que ens porta l'orquestra Plateria? L'home... L'home què? L'home dibuixat. Som-hi!

0: que hi ha un ruixat, va, hi ha un ruixat, nois. Guaiteu, marxem d'aquí, cap a la ràdio. Tornem a pujar a l'estudi. Vinga, no us mulléssiu pas, perquè si no quedareu com ara. Vinga. Bé, ja tornem a estar tots aquí a l'estudi. Tots els altres ja estan a la seva parabòlica, a la seva cadira. Què us ha semblat aquest ball que hem fet aquí baix a la plaça? Llàstima de la pluja, llàstima de la pluja. No hem pogut acabar la cançó. Però guaiteu una cosa. Tot això que ha passat avui aquí, doncs us pot passar quan estigueu a les vostres revelles, estigueu al vostre jardí, a les vostres places, gaudint de qualsevol música, perquè qualsevol música és bona per moure l'esquelet. I doncs aleshores, doncs, si plou, doncs ja sabeu, us heu de mullar, perquè l'aigua neteja. És a dir, una copa, una mica d'aigua, i si aneu movent copes i va plovent, no us preocupeu, que tot anirà sobre rodes.
1: Estic
2: nerviós.
1: Ui, tu què diu aquest? Què diu aquest? Que se posa nerviós? Aquí ningú es posa nerviós. Escoltem una cosa. Continuem. Catalina, puc continuar?
0: Ai, sí, continua, perquè, coita, jo m'he quedat xopa. Xopa.
2: Perquè... Calla, Teresa!
0: Ai, ara em diu Teresa. Escolta, noi, que jo no sóc la Teresa, que jo sóc la Catalina. Vagila, que tinc un putillo, Tinc un putillo i el tatu que si no t'agafo ara t'agafaré després, no te preocupis. Quien corre menos te coge mejor, No sé si és així.
2: Oh, toma castanya,
0: nena. Això li dius al Maiol. Al Maiol li agraden molt les castanyes, Aquestes de Tots Sants, aquelles que no són de Tots Sants, és igual. Escoltem una cosa, vinga, va, Maiol.
1: Ui, va, Maiol. Màgic, tu què en penses d'això?
3: Ai, veig que aneu bastant bo, aneu bastant bé, M'ha agradat. He quedat xop, jo també, Jo he quedat xop.
1: Com vols quedar xop si tu ets energia? Ui, no, Màgic, ara l'has dit cosa. Que has begut una mica? Ai, Màgic.
0: Vinga, va, deixa't el Màgic i anem a lo que anàvem, va, vinga.
1: Ui, va, vinga, va. Vinga.
4: Avui tenen l'energia, bebo de tot.
1: Sí, això és el que anàvem a dir. No, bebeu l'aixiu, perquè s'entra com Marcel Camportes, tenim una petita bodega que no heu de portar ni el got. El got us ho posem nosaltres, només heu de posar la boca i encollir tot el que vulgueu d'aquesta bodega a qualsevol moment. Però al tanto, el que diu aquest de la parabòlica, Menos energía, bebo de todo. Al tanto que... L'aixiu no sé què fa, però la resta mareja, Mareja, però bé, vinga, va, un plaer poder-vos comunicar tot això. Què et sembla, Caterina?
0: Ui, sí, no, jo no veig. Escolta'm una cosa, també has de dir que tenim més coses. Va, que si no, es pensaran que només tenim això.
1: Ui, sí, mira, ara gràcies per recordar-m'ho. Hauràs de dir que també tenim menjars per vegans, per vegetarians, és a dir, que no us preocupeu, que podeu anar a Centre Comercial Caportes, gaudir d'un meravellós dia i, de més, gaudir del que vosaltres podeu menjar. Vegetarià, vegà i tot l'altre. Com aquell que a la parabòlica també tenim un que diu que botifarra negra, botifarra blanca, botifarra no sé què...
5: Botifarra negra, botifarra...
1: Goytel! I mira que pensava que estava despi. Goytel, està més centrat que qualsevol altre. Vinga, doncs, vinga, Caterina, ara et toca tu.
0: Ai, sí! Vinga, Caterina, que ara et toca tu. Vinga, nens, aguanteu una cosa. Sí, ja podeu riure, que ara anirem al... On anirem, Maiol?
1: Ui, sí, que t'ho digui el Màgic.
3: Ara anirem al teu consultori, guapa.
0: Sí. Que te calles, que t'estiro de los cabellos, Si no te calles, te tiro de los cabellos. Vinga, Maiol, som-hi. Digue-li al senyor invisible...

0: Doncs vinga, comencem amb aquesta carta, que és molt divertida. La carta diu així: Hola, Caterina, sóc la Juana, i estic una mica pallà, perquè guaita que em passa. El meu ex, la meva millor amiga, ara surt amb el meu ex, i estic una mica pallà. No ho entenc. En què em pots ajudar? Ai, què diu aquí? Què diu aquí? Ai, perdona. Perdoneu l'audiència, que llegint, ara no sé què, ara ho vaig a llegir. I també molts petons al Maiol. Ai, guapa, moltes, però que moltes gràcies.
1: Sí que estàs una mica pallà, estàs pallà, pacà, pendavant, pendarrere, perquè, goita, si és el teu ex, què vols, què vols, què vols? Deixa'l córrer, deixa'l córrer, si la vida te l'ha tret del teu camí, doncs has d'estar contenta, perquè potser t'han fet un favor, potser t'ha fet un favor i no saps veure aquest favor que t'ha fet l'univers, traient-te aquest personatge, aquest ex teu, i si se'n va amb un altre, doncs deixa'l anar, que corri, que fluïa, sí, deixa'l, tu has d'estar en el teu centre i escoltar-te tu, perquè sí, crec que sí, estàs per allà, per acá, per amunt, per avall, estàs cap a tot arreu, menys en el teu centre. Juana, vinga, una forta abraçada i estigues contenta perquè l'univers t'ha fet un favor.
0: Ui. Sí, l'univers t'ha fet un favor, com diu la Caterina, i jo també, ui, ja tartamudejo, tartamudejo. Escolta'm, doncs moltes gràcies, ja no sé ni com se diu, Juana, ja no sé ni com se diu. Moltes gràcies, Juana, jo també t'envio un besazo. Fins al proper Hola, Caterina.

0: Bé, doncs aguiteu una cosa. Què us anava a dir? Esperem, doncs, que aquest tema de la plateria que hem ballat aquí baix a la plaça... Sí, hem quedat xops, però a veure, de ben segur que n'hi ha que es dutxen pel matí i ja estaven nets. Però n'hi ha que no es dutxen pel matí i han aprofitat la vinentesa per dutxar-se per la nit. Doncs cap problema, tot és positiu en aquesta vida, tot. No hi ha res que sigui negatiu. Tot es manifesta per alguna cosa. Per tant, no estigueu tristos, estigueu contents, perquè la vida, doncs, és com aquell que diu: què t'agrada més, pujar una baixada o baixar una pujada?
1: Ui. M'encanta totes aquestes canalitzacions que estàs fent, si es pot dir canalitzacions, si els guies m'ho permeten, o totes aquestes idees. Magi, tu què en penses?
2: Ai. El que penso és que tots vosaltres esteu una mica alterats amb aquest estiu que ja ha arribat. Esteu preparant les vostres revetlles de Sant Joan, Sant Esteve, Sant Pere, Sant Cebrià i no sé quins sants més. I bé, cadascú celebra la seva revetlla amb el sant que vol.
0: Ui, però vinga. Ui, ara m'estic...
3: Que s'està l'epoca antena.
4: La niña del cristal.
0: Ui. Això sí, això és una gran parabòlica. I puja una mica el micro, que m'estic enregullant.
4: No.
0: Ai, sí. No. Sí.
5: Jo sóc Albert. Jo em dic Albert.
4: Albert, clar.
5: Sí, claro que sí, campeón.
1: Ui. Si aquest és l'Albert, sabeu qui sóc jo? Sóc el Maiol. Jo sóc el Maiol. I davant meu, que no sabeu a qui tenim. Sí, davant meu tenim el senyor Invisible.
4: La niña de l'espera.
1: Ai, la niña de l'espera. Ja m'has desmuntat. Ara sí que ja m'has desmuntat i ja no sé on te vaig. Bé, escoltem una cosa. Ens acomiadem ja perquè aquí, en aquesta plaça, ens hem mullat, uns s'han encostipat, els altres no sé què, però bé, ens ho hem passat de meravella.
6: No tiene nada que ver con maricón ni nada de eso.
0: Ui, no. Tot és respectable aquí, eh? Tot és respectable, però no tiene nada que ver, eh? Que somos, yo que sé lo que somos. Somos un buhua, pim, pam. Veieu què somos?
1: Ui, somos la niña de las peras, la niña de la castanya, la niña d'aquí, la niña d'allà. Ai, màgic, tu què dius?
4: No m'interessa.
2: Vols que et digui el que sento jo? Somos la hòstia. Ai, perdó, això no ho volia dir, eh? Bé, és esto. Cadascú ho interpreti com vulgui.
1: Ui, què t'ha passat? Què t'ha passat, màgic? Que tu aquestes coses no les sols dir, eh? Vinga, va, sabeu què farem? Ens acomiadarem perquè ja és hora de tocar el dos.
5: Más rápido.
0: ¡Ay, que te calles tú, eh! Tú cállate, que nadie te ha pedido ver en este entierro, ¿eh? Que te calles y te toques, que parles cuando te toca, ¿eh? Vinga, va, màgic, acomiada.
2: Vinga, família, acomiado fins al proper fenomen, que tristament us hem d'anunciar que la setmana que ve nos vamos de vacances.
1: Ui, aquí hi ha algú que està content, eh? Aquí hi ha algú que està content i bé, doncs segurament que tots estarem contents i vosaltres també. Bé, de totes maneres, podreu recuperar molts fenòmens en els podcasts de Ràdio Manlleu. Bé, doncs, família, res més, una fortíssima abraçada i fins la setmana que ve! Ui. Quin tenim els dofins, tenim... Amb aquesta pluja, aquí a la muntanya han pujat els dofins, les balenes, els taurons, i som una gran família!
0: Ui, aquí també, eh, a la muntanya hi ha molts cavalls i moltes llegües, eh? Les llegües són... Ui, es fa fos, tenim que marxar. Les llegües, permeteu, per un moment que us digui això, eh? Les llegües són les amigues del Maiol.
1: Ui, sí, i tant.
0: Vinga, família, fins la propera setmana i fins al proper fenomen.

Ha estat un plaer acompanyar-vos des del 107, des de casa vostra, des de Ràdio Manlleu. I qui ha fet possible poder-nos escoltar des de la sala de comandaments, el senyor invisible, Eloi Rubio Moral. Gràcies, nen. Fins la propera.

tan junts hem deixat enrere el passat. Arribats ben lloc, viatjant cap al món.